camps i les ermes i que embago les gens dins els hostals. És el temps de les vesprades longues, de la calor dels cors dins el moviment de la borrella i dels brandes, del vi que rescaufo i que nos serna i de l'amor que se rescon dins les semblances de la dansa. És aquí